aquí la sessió del Maxi Flash. Com sabem que t'ha agradat, te la deixem a flashfm.cat. Flash FM. Són

Això no és postureig, això és real. Flash Running.

0: escoltar la sessió de Flash Running estàs rebentat de fer esport. T'hem acompanyat amb la millor selecció de ritmes de Flash FM. Tens més sessions a la web i a l'app de Flash FM.
1: El Flash. Flash. Flash.

0: 93.8.
1: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió en Bestaking només disponibles a Morabanc. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabanc.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabanc, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabanc, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Flash FM Andorra, 93.8.

0: buit.
1: Em sento guapa.
2: I jo em sento guapo.
1: Jo confio el meu pentinat a Les Salon.
3: I jo també.
1: Les Salon, perruqueria i barberia. Deixa els teus cabells a les nostres mans. Et farem sentir més guapo i guapa. Som al carrer Ciutat de Valls número 20 d'Andorra la Vella. Reserva la teva sessió al 759-411. 759-411. Les Salon.
4: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió en Bestaking només disponibles a Morabank. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabank.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabank, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabank, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
5: Flash FM Andorra, la ràdio dance leader. 93.8 FM.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: 8. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
6: Flash!

0: al·lèrgies? Ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del Cinquede. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
0: La menjadora del Cinquede. La tradició i la modernitat.
2: Mama, jo vull creps.
3: Però si ets al Màgic Parc, juguen sense parar.
2: Doncs si no és una crep, que sigui un supergelat.
3: Mountain Magic Crep, amb els jocs de sempre i també amb servei de creperia. Creps dolces i salades, amanides, gelats i molt més. I si no pots venir, City Sherpa t'ho porta volant fins a casa. Mountain Magic Crep, diversió pels petits i plaer per tots. Som a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. Vine i descobreix la màgia més bona que mai.
2: Som
4: This is Flash FM. Flash.

0: 93.8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: El nostre so és únic.
5: Flash.

0: un 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5è D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5è D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5è D. La tradició i la modernitat.
3: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com.

0: Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
1: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
0: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mouta perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
1: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
0: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.
2: Molte, molte, és el dia de l'esport per a tothom.
3: Flaix FM Andorra, 93.8.

0: 93.8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió en staking només disponibles a Morabank. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabank.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabank, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabank, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
0: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.

0: un 8.
1: Haig de fer la comptabilitat de l'empresa, posar al dia els llibres, els registres comptables, gestionar els impostos... No sé ni per on començar.
2: Estigues tranquil. Truca a Elite Comptabilitat al 36 88 96.
3: Ho fem fàcil perquè el teu dia a dia també sigui fàcil. 36 88 96. Som Elite Comptabilitat. La teva comptabilitat al dia a partir de 99 euros. Posa't en contacte amb nosaltres. elitecomptabilitat.com.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
6: Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.

0: 93.8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Go Bunning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: i el diumenge són dies de festa perquè sona Flash FM.
1: Brrr! Anuel!

0: 8. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Haig de fer la comptabilitat de l'empresa. Posar al dia els llibres, els registres comptables, gestionar els impostos... No sé ni per on començar.
3: Estigues tranquil. Truca a Elite Comptabilitat al 36 88 96.
4: Ho fem fàcil perquè el teu dia a dia també sigui fàcil. 36 88 96. Som Elite Comptabilitat. La teva comptabilitat al dia a partir de 99 euros. Posa't en contacte amb nosaltres. elitecomptabilitat.com.
5: Flash FM. Flash. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Catalunya Central, 95.2. Taradell, Tona, Centelles, Manlleu, Torelló, Roda de Ter, Calldetenes, Folgueroles, Vic. Flash FM arriba a tot. Flash FM. Són les 7.

0: 8. El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
1: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
0: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
1: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
0: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.
2: Mou-te, mou-te, és el dia de l'esport per a tothom.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que hem de parar al dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Flash FM. Flash.
5: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.

0: Flash FM. Són les 8. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: 93.8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que hem de parar al dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió amb staking només disponibles a Morabank. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabank.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabank, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabank, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: Flash FM.
1: Flash.
0: L'emissora que escolten les altres emissores.

0: matar xinxa.
1: Flash FM.
2: Flash.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: Pensaba que contigo iba a envejecer.

apaga la llum que el meu DJ controla.